Aquests són els nostres consells. Verdures en color. Les verdures de fulles verdes, com espinacs o bledes, les heu de bollir dins aigua amb un pot de sal i en la cacerola destapada perquè no perdin color.

coneguem les nostres dites i refranys. Vés amb el cor damunt la mà, però no te deixis robar. Recomana que no s'adugui la sinceritat i la ingenuïtat a estrens que puguin ser perjudicials.

0: Aquests són els nostres consells. Cortines sempre blanques. Preocupa del fum del tabac, del sal i del part dels tens, la tela de les cortines pot agafar un color groguenc. Perquè recuperin el seu blanc original, quan la renteu, afegiu en el darrer aclarit un paquet de llevadura.
1: Y a bailar con el nuevo poder de la cumbia.

soñar que entre los hombres hay amor. Es vivir, es vivir.

coneguem les nostres dites i refranys. Parlar es bou i diguer mu. Es diu per censurar una opinió de persona desentesa en l'assumpte que se trata i de la qual no se n'havia demanat parer.

0: Son na Maria, son de Porreres.
1: Som en Jaume de Sant Jordi.
0: Son na Maria Vida de Sant Llorenç.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu.

Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar, en poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

Aquests són els nostres consells. Mans aspres. No hi ha res millor que un remei natural perquè les vostres mans recuperin la seva pell fina i hidratada. Passeu per tota la pell de les mans la popa d'un mango, fruita tropical. Insistiu bé i deixeu que s'aixugui. Després aclariu molt bé amb aigua. Aixugueu les mans i veureu el resultat.

coneguem-nos els nostres dites i refranys. Amor de germans, amor de cans. Destaca la possible poca estima entre germans.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

van a hacer cargo un día, ¿no?

Aquests són els nostres consells. Pedaços de cuina nets. Quan els pedaços o les esponges de la cuina tinguin una olor desagradable degut en el seu ús, feis que tornin a estar com a nous posant-los en remull amb aigua i vinagre. Després, posau-los dins els microones a la màxima potència durant uns segons i vos oblidareu de les seves males olors.

coneguem les nostres dites i refranys. A qui muda, Déu l'ajuda. Significa que cal canviar de procediments quan els que s'havien adoptat no van bé.

0: Comença el teu projecte amb confiança. A Duran t'ajudam a fer-ho realitat amb tot el que necessites molt a prop teu. Ens trobaràs a Palma, Calvià, Santanyí i Alcúdia. Duran, proximitat, qualitat i inspiració. Tenim tot el que necessites per al teu projecte. Ceràmica, bany, cuina, armaris i vestidors. Duran, sempre a prop teu.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapisar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapisar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.
3: Llega a las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour los días 22, 23 y 24 de mayo en Esmolí de Calvià. El mercadillo hippie de las Dalias Ibiza llega con su artesanía, cultura, gastronomía, música en directo. Ven y vívelo. Tickets en hayganasdeconcierto.com. Evento patrocinado por la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca.
4: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
5: Servim per tot Mallorca.
4: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
6: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.

0: Mont Rafael de Palmanyola.
1: Soy Pepita y llamo de Son Rocat.
2: Son Rojalera Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via compràs la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murten DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a Sabanta, qualsevol oficina d'Alcón Viajes. I Padron Son Pardo. Restaurants Ses Torres i vin i comprar.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades. La gran festa de Ràdio Murta. En ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: I doncs sí, ja ha arribat el dia. Aquest divendres 29 de maig, a les 7 de l'hora baixa, torna Xarop, a la plaça de Ramon Llull de Maracà. Nou espai, mateixa ànima i moltes ganes de tornar-nos a veure. Música, ambient i el primer gran vespre de molts. Xarop, mos veiem allà.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: En Euroreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal, Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
2: Hoy es un buen día para cambiar la imagen de tu espacio. Decotex Balear abre sus puertas para ofrecerte todo tipo de revestimientos, cortinas, alfombras, moquetas, jardines verticales a medida, todo tipo de parquet, tarimas de exterior, vinilos de pared, proyectos personalizados y mucho más. Visita nuestro showroom en Gremi Hortelans 5 o decotexbalear.com.
3: Aquest 23 i 24 de maig vine a gaudir de Tasta Sant Elm. Gastronomia, mercadet medieval, música i molt bon ambient davant la mà. Descobreix els sabors locals i viu un cap de setmana únic per a tota la família. No t'ho perdis. Tasta Sant Elm. T'esperam. Ajuntament d'Andratx.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, allà on juntarem música, solidaritat i gastronomia, que és una nit màgica, que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Esta casa se vende sola. En internet pone que vale...
2: Hay algo que solo entiendes cuando llevas años en esta profesión. Que no hay dos ventas iguales. En Fincas Fiol llevamos casi 30 años sabiendo leer lo que otros solo publican. Que cada casa tiene su historia y que cada operación su estrategia. Fincas Fiol. No vendemos casas, cambiamos vidas.
3: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
4: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
5: ¿Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
6: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
7: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
6: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
7: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
6: Gasoil Sambi. Ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
8: Aquests són els nostres consells. Conservar la lletuga. La millor manera de conservar les fulles de lletuga és fer-les netes, deixant que s'aixuguin bé, i les enrevoltinau dins un pedaç net i el guardau a la part baixa de la gelera. Si quan aneu a utilitzar-les estan un poc mosties, les poseu en remull dins aigua freda en suc de llimona i ja veureu com se recuperen tot d'una.

cançó esborbat entrescent amb un esclat. I de tant en tant alguns plors inoportuns.

coneguem les nostres dites i refranys. S'aigua i es foc només juguen a un joc. Significa que són dos elements perillosos i difícils de vèncer.

0: Cada dimecres a les 10 del vespre vos esperam a Benestar 360 a Canal 4 Televisió, un programa que vol ajudar a viure millor amb consells útils d'especialistes en salut, ment i benestar. Perquè l'objectiu és clar, viure molt d'anys però sans i feliços. No ho oblideu, Benestar 360, cada dimecres a les 10 del vespre a Canal 4 Televisió.
1: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
2: ¿Quieres formar parte de la Policía Portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Ofrecemos formación continua y beneficios sociales. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
3: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Hola a tots, com va això? Som en Cris Joanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: Laura Palma. Sou na Francisca e queria desde a Petra. Sobre António de Santogeni.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dic de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

0: Som Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez molestias, ninguna. Y problemas, menos.
4: Muy buen día. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 del matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691-82-53-21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
5: Blanca Terra, primera bodega en Mallorca con restaurante propio, donde se une vino, gastronomía y producto local en una experiencia inolvidable. Blanca Terra, donde la tradición y la innovación se sientan en la mesa. Carretera Palma Manacor, kilómetro 30, Montuiri. Reservas al 971-267-163. Te esperamos en Blanca Terra.
6: ¿Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres profesionals.

0: Professionals, a Piment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Piment. Junts som més forts. Ets una Pime? No ho dubtis. Ets Piment.
1: Hola, molt bon matí. Som Madó Pereta i som a Ràdio Murta. Iabadabadú, amb en Manu Blanco. Manu, que me posaria la cançoneta darrere d'en Sergio Dalma, que diu Felicità, del seu darrer disc. Felicità. Bé, posa-la perquè és millor que l'escoltin els nostres oients a que jo la canti. Sergio Dalma, Felicità. A Ràdio Murta amb en Manu Blanco.

0: Manacor, prepareu-vos. Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis.
1: Voleu postres?
2: Són granis a cobre.
3: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonets per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Hola, bon dia. Soc la Maria Dinca i m'agradaria per divendres si me poguessis posar la cançó Mi Primera Comunió. I la dediquen al meu net Pere, que diu Monja Combrella. Llavors també m'agradaria me posessis la cançó d'en Tomeu Ponyo, i des dins un riu, i la dedic en el meu gendre, que diu Monja fa els cumpleaños. Si pogués de ser per divendres, perquè, clar, diu Monja no teniu programa, i si pogués de ser a primera hora. Vinga, moltes gràcies, Manu. Adéu.

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i se can respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que t'ateu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza, és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
2: Bon dia, sóc la Cati de Llucmajor i voldria escoltar una cançó d'en Juanan Vidal. La cançó que m'agradaria escoltar és una rumba, que se diu Mañana. Se la dedico, com sempre, a tots els que escolten Ràdio Murta. Un beso molt fort per tu, Manu, i moltíssimes, moltíssimes gràcies.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina d'Alcón Viajes, Hipòdrom Son Pardo, restaurants Les Torres i vin i comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aquest divendres 29 de maig a les 7 torna Xarop a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
4: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa Camiat. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Tony Frontiera y se la quiero dedicar muy especialmente para vosotros. A Natison Oliva, a Carmen, a toda esta gran familia que es Radio Murta. Muchísimas gracias, Manu.

0: documental i frontera. A tots els oients de Ràdio Murta, sent. Perquè el bitxo encara està per aquí. I han d'anar alerta. L'ho dic. I una ferrada. Documental i frontera.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica, que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaennamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Son Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Son Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Son Mut Nou, camí d'Espalmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Son Mut Nou, t'hi esperam.
5: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu. Tasteu també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu. Obert de 8 des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
6: Hola, buenos días, Manu. Manu, mira, soy Fina de Tonterra. Me gustaría, por favor, a ver si para el día 22, que estará viernes, ya que el día 23 sábado, pues lo pondremos el viernes, el día 22, de ponerme el disco Aranjuez por Banda Sonora. Y nada, y si lo digo, pues como cada mes a mi marido, con un abrazo al cielo, allá donde esté. ¿Y qué te voy a contar más? Nada, pues hermano, te doy las gracias por todos los discos que me pones. Y como siempre te digo, que eres un crack. Buenos días para todos y hasta la próxima. Feliz fin de semana para todos. Que tengamos todos un buen fin de semana.

sad. Per això i moltes més coses jo vos vull donar les gràcies. Per això i moltes més coses jo vos vull

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
2: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllan 13 de Palma. Telèfono 971-24-66-78.
3: Bon dia, Manu. Són una paquita de Palma. M'agradaria que me posessis un pupurri de los jabaloyas. Vale, te lo dedico tu. Vale, Dios.

0: Tu vas fas?
1: Jo organitzat Colonet. Si estiu, té un nom. Colonet.
2: I de Colonet per tothom.
1: Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
3: Som en Manu Blanco i vos espera a tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia a Vini Comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
4: Siempre me ha gustado la música.
3: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes y Padrón Son Pardo, Restaurants Ses Torres y Vini Comprat.
4: Pero me vuelve loco.
3: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
4: ¿Dónde yo voy?
3: Col·laboren
5: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez y Compro Oro Plaza Progreso.
6: ¿Qué tal, familia?
7: Soy John Candy.
6: Y este 23 de mayo y 26 de junio nos vemos en Aqualand con una actuación muy especial en la piscina de olas, al ritmo de reggaetón y muchísima energía. Voy con todo mi cuerpo de baile para que cantemos, bailemos y lo pasemos brutal. Así que ya sabéis, si sois jóvenes y os gusta la fiesta, no os lo podéis perder. Y lo mejor de todo es que estaremos en el Fan regalando 1000 entradas gratis. Búscanos en Instagram en johncandy_oficial. Nos vemos en el Aqualand del Arenal.
8: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicenta, de Ràdio Murta. Soc jo, Serinxa. Mira, m'agradaria escoltar el divendres, dia 22, per un amic meu que vendrà, de dir-li dos cançons, una d'en Sebastià i l'altra, Tacones Rojos, i l'altra de Paco Paco, per aquella senyora que va ser brutalment assassinada per un indeseable, i entonces dir-li a ella que molt d'anys, l'Assi, i ja sé que t'estim molt i t'he dit aquestes cançons de Paco sempre t'ha fet gràcia, però bueno, i això altre també t'agrada molt, entonces les dues que m'apareix que t'agraden més, i bueno, molt d'anys i molt de besitos per tu i tota tota la teva família, vale? Besitos, adiós, moltes gràcies, bueno, i dediqui a ella que els seus companys, i si pot ser, Manu, un poquet així, un poquet entre 10 i 12, i es farà per aquí. Ja un parell d'hora tot i ja va sembrar. Vale, moltes gràcies, Manu, fins una altra. Visites per tots. Adiós.
9: És una voz.

0: ¿Quieres formar parte de la Policía Portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Ofrecemos formación continua y beneficios sociales. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
1: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-439785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-439785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

0: Atención, novedades en Can Matías y Miquel. Nuevos precios en su buffet libre. De lunes a viernes, 18 euros adultos y 9 euros niños. Sábados, 22 euros adultos y 10 euros niños. Y domingos, 27 euros adultos y 11 euros niños. Recuerda, menú infantil hasta los 8 años. Reserva ya tu mesa en el 971 42 73 20. Estamos en carretera de Manacor, kilómetro 4, rotonda de Son Yatxer. Can Matías y Miquel, comer bien sin complicaciones.
1: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
2: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Bení. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellaannamarta.com.
3: Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure que tu sol sabies fer.
4: Ja és aquí, Universitat de Mallorca, on trobaràs estudis universitaris i màsters oficials. Quatre campus, a Inca, Palma, Coll d'en Rabassa, Jaume III i online. Formació innovadora, titulacions oficials amb alta ocupabilitat, pràctiques empreses i projectes socials. Estudia a ADEMA. Vine a descobrir la teva vocació i el teu futur. Universitat de Mallorca, el teu campus.
5: Ai, vull menjar pizza. No, que ahir ja en vaig menjar. Millor carn, o peix, o alguna cosa lleugera. Uf, saps què? Anem a l'estació de Sant Llorenç. Allà ho trobarem tot.
6: Reserva ja al 871-87-34-44, que segur que està ple.
5: Ai, Déu meu, quina il·lusió anar a l'estació de Sant Llorenç. Segur que trobam alguna cosa que ens agradi.
6: L'estació de Sant Llorenç. Menjar bé i passar-ho millor.
7: Porque las enfermedades o accidentes de su mascota no entienden de horarios, Marta Ferrer, veterinaria, a su servicio las 24 horas. Servicio de urgencias veterinarias en el teléfono 635 39 11 45. Y también fisioterapia veterinaria y terapias alternativas para caballos y todo tipo de mascotas. Marta Ferrer, urgencias veterinarias 24 horas. Teléfono 635 39 11 45. Cuidamos de su mascota como si fuera nuestra.
8: Hola amigos, les hablo Janet y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Murta y que sigan disfrutando de la buena música.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de baquellà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar es pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.
2: Hola amigos, les hablo Janet y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Murta y que sigan disfrutando de la buena música.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.
1: Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània. Entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
2: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000 creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptem amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Necesitas lavar y secar tu ropa de forma rápida y cómoda? En Autonetoil, descubre nuestras lavanderías de autoservicio en Sonrosiñol y Sant Antoni, Ibiza. Abiertas de las 6 de la mañana a 9 y media de la noche, todos los días del año. Lavados desde 6 euros y secados desde 3, con producto de alta calidad. Y con nuestra tarjeta de fidelización, ahorra en cada servicio. Autonetoil, más servicios para tu día a día.
2: Manacor, prepareu-vos! Aquest divendres 29 de maig a les 7, Xarop torna a obrir les seves portes. I això no serà un vespre qualsevol. Bon ambient, bona música i moltes ganes de tornar a fer renou. Xarop, a la plaça Ramon Llull, no hi faltis!
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Olives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Olives, sembrant futur des de 1910.
4: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma. Ponemos sombra donde más la necesitas.

Aquests són els nostres consells. Formatge de Gruyère. Per evitar que se sequi el formatge de Gruyère, hi ha una manera molt senzilla i eficaç. Se tracta d'enrevoltinar dins un pedaç humit amb vi blanc. Conservarà tot el seu aroma.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. L'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. A mo de senyor, aigua de paner. Els poderosos no solen tenir a mo fort en els seus subordinats.

0: verdadero dueño de la sandunga.
1: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
2: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
3: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
4: Hola, queridos oyentes. Esto es Radio Murta y es mi amigo Manu Blanco. Y yo soy King África. ¡Un saludo!

0: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gaspatxo, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
1: ¿Cómo afrontan los grupos hoteleros la situación actual de incertidumbre en los mercados? ¿Qué estrategias de gestión hotelera aplican los principales grupos turísticos en Baleares? Diario de Mallorca y Prensa Ibérica organizan la tercera edición de las Jornadas Económicas y Empresariales de Activos en Baleares, el próximo 27 de mayo en Cantápero. Inscríbete en clubdiariodemallorca.es. ¡Te esperamos!
2: ¿Quieres formar parte de la Policía Portuaria? La Autoridad Portuaria de Baleares convoca plazas fijas en los puertos de Alcudia, Mahó, Eivissa y La Sabina y una bolsa temporal en el puerto de Palma. Ofrecemos formación continua y beneficios sociales. Inscríbete antes del 1 de junio en la sede electrónica de Ports de Balears.
3: Llega las Dalias Ibiza On The Road Mallorca Tour los días 22, 23 y 24 de mayo en Esmolí de Calvià. El mercadillo hippie de las Dalias Ibiza llega con su artesanía, cultura, gastronomía, música en directo. Ven y vívelo. Tickets en hayganasdeconcierto.com. Evento patrocinado por la Fundación de Turismo Responsable de Mallorca.
4: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
5: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta, llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, té una nit màgica que esperem que puguem ajudar el dia de demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

0: Són una Catalina de Binissalem. Sóc la Manoli del Pla de Neteja.
1: Com a eu, som de Palsa.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zenoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina d'Alcon Viajes i Padron Son Pardo, restaurants Ses Torres i Vini Comprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colònia, Grup Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
3: Aquest divendres 29 de maig, a les 7, torna Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor. Música, ambient i moltes ganes de tornar-nos a trobar. Xarop, ja tocava.
4: Aigua potable, Martí Serra.
5: Vos oferim a domicili aigua per olluts, per piscines, per regar i per beure.
6: Servim per tot Mallorca.
5: Amb total garantia i registre de sanitat. Martí Serra.
7: Telèfono 971 44 31 44. 971 44 31 44.
4: Aigua potable, Martí Serra.
8: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: En Eurorreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Euroreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Voleu postres?
2: Jo em brunis a colonet.
3: Clar, és que és el millor postre que hi ha.
4: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
5: Fent camí. Ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
6: Que divendres a les 5 i mitja de Sora Baixa, aquí, a Ràdio Murta.
7: Moment ara per escoltar un consell de la teva infermera de la mà del COIVA.
8: Sabies que les caigudes són una de les principals causes de lesions en persones grans i que moltes es poden evitar? A casa, petits canvis poden fer la diferència. Bona il·luminació, eviteu estores que patinin, no deixeu cables sense enganxar, procureu mantenir els passadissos sense trastos pel mig i treu calçat tancat. Al bany, les barreres donen més estabilitat i recordeu, millor si ens aixecam a poc. Cuidar-se és guanyar autonomia.
7: Aquest és un consell infermer d'autocura de la Comissió de la Cura a les Persones Grans del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears.

0: Aquests són els nostres consells. Reposat amb volum. Perquè els aliments que aneu a reposar tinguin un pot de volum, afegiu a la pasta de sou i farina un blanc d'ou a punt de neu. I si, a més, voleu que quedi crujiente, afegiu una quadradeta de llevadura o carbonat.
1: Buscando mi buena estrella, abandoné por ella mi hogar un día, y aunque su luz no veía,

0: Forn de Sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sa Creu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13.
1: Restaurante Can Quinante de San Jordi estará cerrado hasta el viernes 29 de mayo. Sábado 30 de mayo estaremos a su disposición. ¡Os esperamos!
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbate Xiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors productes i embotits mallorquins, sobrassades, patés, botifarrons, camaiot. Local 3233 del Mercat de l'Olivar, davant la rampa de Mercadona. Únic puesto obert tot el dia, des de les 7 des de matí a les 8 del vespre. Xarcuteria Mateu Fiol. Els millors jamons, de bellota, ibèrics, palanganes de formatges, tables d'embotits ibèrics i tota aquesta de fiambres. Xarcuteria Mateu Fiol.
4: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
5: Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la 1 del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter, ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
5: Maria Zanoguera i riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina del Con Viajes i Padrón Son Pardo, restaurants Les Torres i Vini Comprat.
6: Pero me vuelve loco.
5: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb les càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
5: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colònia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
8: Fent camí, ses coses d'esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
5: Així és, molt bones tardes. Aquí vos saludo un servidor, som en Manu Blanco, encantat de dir-te què tal, com estàs, i espero que tinguis molt bona hora baixa de divendres i molt bon cap de setmana. Aquestes estens des Grup Güell, fent que a mi, ses coses des Güell, i la veritat que estic encantat de tenir en nosaltres, en els estudis de Ràdio Murta, un gran professional que, com més d'una vegada jo dic, quan estic xerrant de... L'altre dia ho xerràvem amb polítics i amb gent que s'ho sent de manera vocacional. I per això les coses se nota la diferència quan un ho fa un poquet per obligació que quan ho fa de manera vocacional i li agrada el que fa i ajuda. Clar que sí. Ell és el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, el nostre amic José Ramon Horta, a qui saludam i li donant la benvinguda en els estudis de Ràdio Murta aquí Grup 4.
9: Què tal? Sí, bon,
5: què tal?
9: Què tal?
5: Com anem?
9: Moltes gràcies per aquesta presentació. Se nota que som amics i, bueno...
5: Però lo que digo es de todo corazón, José Ramón.
9: Te lo agradezco, però vamos, que ho feim... Gràcies per la presentació.
5: Anem
9: a veure, ja estic a Servei Ferrovies perquè m'agrada moltíssim, jo som un friqui dels trens.
5: Sí, senyor.
9: A mi m'agraden els trens, disfrut de fer la feina, disfrut de ser gent que fa feina a Serveis Ferroviaris, perquè tots, més o menys, també som friquis dels trens, i la veritat és que jo hauria de pagar en lloc de cobrar per fer feina als trens.
5: Ho podem arreglar, això.
9: Disfrut de fer-ho. No, perquè tenemos que vivir, també, eh?
5: Molt bé, José Ramón, escolta, conta'm, perquè jo dic, en José Ramón no atura en sa feina i tal, però també tens temps per anar, per exemple, a presentacions de llibres, a altres tipus d'esdeveniments.
9: Sí, bueno, avui de matí hem presentat un llibre promogut per Serveis Ferroviaris. Se tracta de... Bé, tots els nostres oients deuen saber que recentment, a final de l'any passat, per desembre, vam inaugurar la nova seu dels Terminus, que va ser el Terminus, un edifici que tots els mallorquins coneixem, que està allà a la plaça d'Espanya, l'antic hostal Terminus, que havia devingut un focus de degradació, bé, un desastre, i hem fet una rehabilitació molt bona, que a més hem pogut recuperar la cafeteria, que és una de les millors cafeteries de Palma en aquest moment.
5: Això me feia molta pena que estàs tancat. Molta pena, com a llonguet que som.
9: A tots els llonguets i tots els mallorquins, sí. mos sabia greu tenir aquest edifici tan preciós, obra de Eusebi Estada.
5: Ja me diràs.
9: Allà ple de capes i capes de grafitis i de pintades vandàliques,
5: un
9: niu de rates, un desastre, i a la fi pues, ho van aconseguir posar en marxa i l'han recuperat per tota la ciutadania. Ja ha tornat una seu de part de serveis administratius i tècnics de serveis ferroviaris i hem mantingut la cafeteria. Que aquesta cafeteria està dins l'imaginari popular dels mallorquins, perquè no saps la quantitat de gent, Manu, que m'ha dit no, mon pare i mare van venir aquí, aquí van fer la primera comunió.
5: I és per dins.
9: Sí. Coses, històries d'aquestes de tots els mallorquins. Bueno, però ja la tenim oberta una altra vegada. I com a colofó, diguem, en aquesta obra i aquesta inauguració que se va fer el mes de desembre, pues s'ha fet un llibre commemoratiu que ha finançat l'empresa constructora dels Terminus, que tenen una part que dediquen a responsabilitat social corporativa, i hem fet un estudi, bé, un poc la història dels Terminus, un poc el procés de rehabilitació i tot el que s'ha viscut en els Terminus. Ha quedat molt bé i bueno, pues avui l'hem presentat. Gràcies per...
5: Enhorabona, és una... Mos congratulam tots els palmesanos i els mallorquins, perquè és que el que tu deies, José Ramón, xerram de vés-te'n a saber, de lo millor tu ho saps, però quant d'anys deu tenir els Terminus?
9: Bueno, els Terminus és de l'any 13, 1913.
5: Ja me diràs.
9: És a dir, que és un edifici centenari i bueno, ha quedat estupendo. I que inclús també han rehabilitat un refugi que se va construir de veïns Terminus durant la Guerra Civil.
5: Sí.
9: Un refugi que els mallorquins van haver de construir, que n'hi ha molts... per defensar molt dels bombardejos de l'aviació republicana contra la població civil, i bueno, pues, aquest refugi en breu el Museu Geram, i a lo millor pues, un pic en els mes pues, farem visites. Ara estem redactant el pla d'emergència i això que ens obliga la llei a tenir-ho per fer aquestes visites, però vamos, ho podrem ensenyar en breu.
5: Deixa'm que me fiqui un dels meus jardins i un dels meus baciots sense les meves ocurrències i bromes. Ah, era per, és a dir, el que hi havia baix era per defensar-se dels atacs republicans. Jo pensava que només hi havia d'un bando que atacava l'altre.
9: No.
5: Bé,
9: no és així.
5: Ho deixem aquí.
9: No és així.
5: Ja m'has entès.
9: Mira, és una cosa molt curiosa, sí. que moltes vegades pues, a mi em molesta, que és una part de la nostra història que està oblidada. És a dir, Mallorca va sofrir 96 bombardejos, no, Palma, 96 bombardejos durant la Guerra Civil. I anem a veure, com si els bombardejos fossin de Chichinabo, no, eren bombardejos que els avions que venien bàsicament de Barcelona i de València a bombardejar eren Tupolev Katyuska, SB-2 Katyuska, que van els avions que després van lluitar a la Segona Guerra Mundial pels soviètics, i tiraven bombes de 250 quilos.
5: Ah.
9: 250 quilos.
5: O sigui, que feien mal.
9: Ah, que hi ha imatges en els arxius de Per exemple, va caure una bomba d'aquesta de 150 quilos i va arbocar gran part de la porta de Sant Antoni, per exemple, és a dir, i va causar molt de morts. A mi m'han contat anècdotes de, que, per exemple, pues, no només a Palma, també a diferents municipis de Silla, per exemple, hi va haver bordetges a Inca i ho feien coincidint dijous, perquè era el dia que havia marcat a Inca.
5: Anar a fer mal. Que, anar
9: ara,
5: a fer mal.
9: Claro que sí, la Guerra Civil Espanyola va ser la primera vegada que se va utilitzar l'aviació com a una eina de bombardeig contra la població civil per, diguem, endinsar la moral de combat de salt de l'enemic, no?
5: Quin desastre.
9: Però això què va motivar? Pues que tota Silla pues, se construïssin molt de refugis.
5: Refugis,
9: i nosaltres, nosaltres hem posat en marxa aquest i el museïzaremos en breu perquè això se posi en marxa.
5: Ah, que bé, i d'on dius coses que...
9: Sí, el visitarem i vendré tu, si me convides, explicaré-ho.
5: Estàs convidadíssim.
9: Es diu que ho facem.
5: Clar que sí, estàs convidadíssim, José Ramon. José Ramon, malament ara xerrarem d'un parell de temes, tu com a gerent de SFM, però jo me consta el que és el grup Güell.
9: Sí.
5: Vosaltres heu estat la mà i amb en Xisco Bausà, el seu president, com estan xerrant nosaltres, en bon mallorquí, s'entén un fàcilment, es ve que en Xisco Bausà ve a demanar i tal, però amb una història que hi ha darrere que val la pena, no? Ja no només el moviment que et se marxa des Güell Lluïc a peu, sinó ara mateix que estan llançant distintes iniciatives que valen la pena per lo que és la societat.
9: Sí, efectivament, nosaltres col·laborant sempre sobre el grup Güell, en Xisco Bausà ve molt en el despatx, col·laborant cada any no tan sols tornant els marxaires de la marxa de Güell Lluïc a peu cap a Palma, evidentment, gratuïtament, sinó també amb altres projectes que en Xisco, que és una font inagotable de projectes, molt bé demanar.
5: No sé què ens,
9: eh? És una font inagotable de projectes, aquest home, però vamos.
5: Sí. Ojalà, benvinguts.
9: Ojalà n'hi hagués més de Xisco Bausàs. Eh?
5: Sí, senyor. Però
9: és que d'aquí saludem el grup Güell i també és una iniciativa de la societat mallorquina, que és una font de mallorquinitat i que a mi m'agrada moltíssim.
5: Que fa Paula.
9: Claro que sí.
5: Fa Paula.
9: I moltes coses més.
5: Molt bé. Conta'm, anem a veure. Conta'm-nos un poquet sobre aquesta... Bé, que ha sortit la notícia, entre altres coses, de la presidenta Proens, però conta'm-nos directament el tema d'inversió en seguretat, que precisament aquesta setmana ha sortit, bé, a comunicar en nota de premsa amb el nou contracte de manteniment de trens.
9: Bueno, sí, efectivament. És a dir, la presidenta Proens va donar instruccions d'aquest tren... ella creu molt en el tren i me va dir, escolta, què penseu que és el primer que s'ha de fer? I ja en el programa electoral del Partit Popular, pues ja estan els epígrafes de millorar la seguretat del tren. No és que fossin insegurs, però han de ser els més segurs. I pues justament en això estem en aquesta feina. És a dir, el govern de la Marga Provença ha invertit una quantitat increïble de doblers en diferents inversions. Per exemple, aquesta que m'acabes de dir tu ara. Sí. És a dir, hem multiplicat un 40% el pressupost... Bueno, 40 no. El contracte de manteniment de trens pràcticament l'hem triplicat. És a dir, que s'incrementen substancialment les quantitats que s'dediquen al manteniment dels trens que són físicament dels trens, però també hem incrementat el contracte de manteniment de les vies, que sortirà en licitació en breu, que aquest sí que se triplica per a números totals. Després, també estem fent una inversió molt important en la remodelació dels tallers per aconseguir pues, que els trens estiguin millor repassats, que estiguin més trens a disposició de operadors, i perquè els trens, mentre estan reparant-se o mantenint-se, pues, no estan circulant, no estan duguent viatgers. I el més important d'aquesta inversió en matèria de seguretat, a part de que hem incorporat personal específicament en aquesta tasca, és que varen fer una inversió de 55 milions d'euros amb el que sigui un sistema molt... les sigles són ERTMS, és a dir, això que sona una cosa molt rara, ERTMS és un sistema que a la pràctica invalida la raó humà a la conducció dels trens. Mm-hmm. És a dir, si el tren en aquest tros de via pot anar a 70, malament el maquinista li doni gas, el tren no passarà a 70.
5: Tindrà un límit.
9: El tren s'ha d'aturar aquí, el tren s'aturarà aquí. Si després des de control se li ha posat perquè jo que sé, que hi hagi qualsevol de nou o una obra, ha d'haver una limitació de velocitat, el tren farà aquesta limitació de velocitat. És a dir, és un sistema capdavanter d'Europa que el que aconsegueix és a la pràctica eliminar la raó humà de la conducció dels trens. Això està ja implantant-se, està ja en marxa, això ja està adjudicat a una unió d'empreses molt potenta, que encapçala una multinacional japonesa, Hitachi.
5: Ja me diràs.
9: I bueno, ens posem a trens de la nostra categoria, que nosaltres som equiparables en els trens de cercanies, per dir-ho de qualsevol manera, pues, ens posem en els capdavanters en seguretat d'Espanya i molt superiors a la resta d'Europa. I tot això són ordres estrictes donats pel president de Provence de que això s'ha de fer, el tren ha de ser segur i per això tots els mallorquins podem estar orgullosos del nostre tren i poden estar tranquils perquè el nostre tren és el més segur que se pot tenir. Això no vol dir que el riesgo zero no existe, el riesgo sempre existeix, però feia el possible per minvar aquest risc de qualque
5: manera. És que no existeix en res, però el que tu m'estàs dient és una inversió com a...
9: multimilionària.
5: I útil. Però útil, és a dir, és com el voto útil, no és així?
9: Multimilionària.
5: Que val la pena, perquè, José Ramon, tu estàs d'acord amb jo, com a professional del teu sector, de que la gent encara ha estat l'estómago girat en les tragèdies que hi ha hagut a la península.
9: Efectivament. Això és terrible. I per això, com que... tocant fusta, no volen que això mos passi aquí a Mallorca, pues, nosaltres ja fa anys que estem en aquesta feina, és a dir, d'ençà que vàrem arribar, el principal objectiu d'aquest govern va ser millorar la seguretat, perquè, clar, després tenim altres objectius, com és l'increment de freqüències, i pujar les freqüències del tren, que també és una altra promesa electoral, però per incrementar les freqüències del tren hem de dur personal, i el personal, com que és personal públic, pues és molt complicat perquè s'han de passar oposicions, però a banda de passar les oposicions s'ha d'aconseguir el DOB, s'ha d'aconseguir l'autorització perquè se puguin fer oposicions, perquè des de fa molt temps no se poden fer oposicions a l'administració pública perquè Europa pensa que potser tenim massa treballadors públics. Però bueno, ho tenim en marxa, se farà i esperant poder tenir un increment de freqüències i trens nocturns divendres, dissabtes i vísperes de festiu a final d'enguany, principis de l'any que ve. Perquè suposant que ja haurem aconseguit posar en marxa, diguem, tot aquest personal nou que pensem incorporar a l'empresa quan puguem. I bueno, aquestes són les prioritats i la tercera prioritat que teníem en quant a tema de trens, però són els nous projectes d'ampliació ferroviària.
5: Directament, quan, clar, jo amb aquestes inicials no sabia exactament què és el que vol dir la RTMS, però tenim clar, i el que tu mos contes i el que anem sapiguent, però que això és un luxe, que no hauria de ser-ho, però que nosaltres estarem a l'avantguàrdia i som pioners, com tu has dit, amb aquest sistema.
9: Efectivament, així és, i que aquest sistema... La seguretat mos col·loca en el puesto capdavanter d'Europa en matèria de seguretat ferroviària.
5: Ja,
9: és a dir, que sí, és, i això estarà implantat en el metro a principis de l'any que ve i durant l'any 2027 i 28 a la resta de la línia. És a dir, que ja tindrem tota la línia en RTMS. De fet, ja els nous projectes...
5: Es pot tens això?
9: Sí, perquè això està en marxa, això està adjudicat, tenim els dobles consignats i això està en marxa. Les boes, el material, s'estan ja col·locant en els trens, s'estan fent obres, diguem, a diferents postos de seguida perquè se van implantant... Perquè això va per unes balisses que són uns sensors que que comuniquen sa via en el tren. I d'aquesta manera, pues, tot això s'està fent ja, està en marxa, no és un faram.
5: Ja t'ho diré coses.
9: No és un faram, això no. S'està fent en aquest moment. El que passa és que les coses se fan i costa un temps fer-les. Però, vamos, s'està fent. Això és una realitat ja que podran comprovar el mes de desembre o gener, març, com a molt tard, de l'any que ve.
5: José Ramón Horta, qui és el gerent de SFM, ja podeu tenir ben clar que xerram amb gent amb vocació i amb ganes de fer bona feina, i per això el que estan aconseguint, tant per la seva part com per part del govern, autoritzant aquesta gran inversió i aquesta iniciativa, que és cert que a tots, que n'hi ha un dubte de que val molt la pena. A part de l'amistat també que tenim amb el grup Güell i en les iniciatives que sempre recolzen des de SFM, José Ramón Horta, donar-te les gràcies per estar a Ràdio Murta, aquí a Grup 4.
9: Un plaer.
5: Espero que tinguis molt bon cap de setmana, molt bona feina, enhorabona i endavant.
9: Pues moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer, com sempre, i bueno, recordo en el grup Güell i sobretot Manu, moltes gràcies per convidar-me.
5: Gràcies. Fins aquí fent camí les coses del Güell amb el grup Güell, el Consell de Mallorca, aquí a Ràdio Murta. Molt bon cap de setmana.
8: Fent camí les coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
10: Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxo, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pa amb olis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador.
11: ¿Te gustaría ahorrar al pedir tu gasoil a domicilio? En verano, la demanda de gasoil para calefacción es baja y el precio menor. Adelántate y pide ahora tu gasoil de calefacción y ahorra. Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido. Sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623-061-240. Suministros Calviá. Tu hogar, tu calor, tu tiempo.
12: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-53-71-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
13: En Fonsa Rápida cada pan cuenta una historia y cada dulce es una obra de arte hecha con cariño. Somos una panadería y pastelería artesanal donde el sabor auténtico de Mallorca se hornea cada día. Ingredientes locales, recetas tradicionales y manos expertas que transforman lo cotidiano en algo extraordinario. Desde nuestras tradicionales ensaimadas hasta el pan moreno recién salido del horno. Aquí se respira pasión por lo artesanal. Ven a descubrir el sabor de lo hecho con alma. Estamos en Avenida Miramar 52, Ser Rápida.
14: ¿Te gustaría que tu vehículo gastara menos combustible? ¿Notas que le falta fuerza al adelantar o en las cuestas? En 2LR Team mejoramos la respuesta del motor y ayudamos a reducir el consumo. ¿Cómo lo conseguimos? Con optimización electrónica profesional, ideal para coches, furgonetas y flotas de trabajo. Pide tu cita en 2LR Team, Camino de Jesús 64, Polígono Cambalero. Teléfono 601-543-056.
12: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú.
15: Rancho Bonanza, Querré Violet sin número, Serenal. Teléfono a reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo!

0: vol donar a conèixer la seva empresa, vol donar a conèixer els seus productes, Ràdio Murta el pot ajudar. Perquè per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer Ràdio Murta, Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
2: A Sant Mut Nou hi trobaràs tota la varietat de figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Sant Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Sant Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Sant Mut Nou, camí d'Espelmer, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Sant Mut Nou, t'hi esperam.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
4: Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
5: ¿Llevas tiempo preocupado por la falta de cabello? No esperes más. Pelo System, tu centro capilar desde 1979. Soluciones capilares para la alopecia masculina, femenina y alopecia oncológica. Primera consulta gratuita. Da un paso adelante para tu cabello y ven a visitarnos. Estamos en Calle Aragón 16, Palma. Teléfono 971-20-57-19. Pelo System, el centro que cuida tu salud capilar.
4: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo.

0: Son vial de Sinyatería.
1: Soy Fina de Sonserra.
2: Soc en Blai de Caladó.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: Ei, tu vols pas?
2: Jo un granissat colonet. L'estiu té un nom, colonet.
3: I de colonet per tothom.
2: Temps d'estiu, temps de colonet. Colonet, el despingüino.
4: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
5: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara...
4: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
5: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
4: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Som en Manu Blanco i vos espero tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vini comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
6: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i rialles a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcón Viajes. Tickets a la venda a qualsevol oficina del Con Viajes y Padrón Son Pardo, restaurantes Ses Torres y Vini Comprat.
6: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, en ses càmeres de Canal 4 Televisió.
6: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
7: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
8: Cada dia, centenars d'infants i les seves famílies es troben cara a cara amb una de les experiències més dures de la seva vida, el càncer infantil. Darrere cada tractament, de cada avanç i de cada esperança, hi ha investigació. A l'associació L'Estrella d'Anna Marta treballem per impulsar projectes que canvien vides i apropen noves oportunitats de curació.
9: La data és 23 de maig i el lloc és la finca de Sant Marí. Farem un sopar benèfic a favor de l'associació L'Estrella d'Anna Marta. Llavors juntarem música, solidaritat i gastronomia, que una nit màgica que esperem que puguem ajudar dia i demà moltes persones i moltes famílies. Es podrà comprar les entrades a la pàgina web l'estrellanamarta.com.

0: com està la frontera?
1: Hola, Manu. Espero que estiguis enamorat tu també, eh? Que això mos hauríem de fer mirar, eh? Perquè això de ser morament és perillós, eh? Perquè no li veus cap defecte en el contrari. I això... Bueno, que passis un bon dia. De part d'Antoni Frontera.

Aquests són els nostres consells. Llevar l'olor de la colflori. Quan cogueu colflori, poseu a la tapadora de solla un tros de pa banyat amb vinagre. Així no farà olor.

Hola a tots, com va això? Som en Crit Junico, des de Ciutadés de Menorca. Estimades i estimats, una salutació des de Menorca i una grandíssima felicitació per aquests 25 anys de Ràdio Murta. Espero que siguin moltíssims més i, com no, escoltant qualcuna de les meves cançons. Salut i besades a tothom.

0: Sono Barbara Riede da Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonia de Santa María.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per

Esporles, esbrollador. En cuina oberta tot el dia, des de les 10 de matí, de dilluns a diumenge. Menú diari de dilluns a divendres. Dissabtes, diumenges i festius, menú especial. Tapes variades d'entrants com frit mallorquí, callos, caragols. Peus de porc, escabetxa, aubergines farcides de bacallà, ensalades, gazpacho, pambolis i ses millors carns. Porcella fregida, arròs de costella de porc i sipi. Informació i reserves en el 971-61-05-39. 61-05-39. En el passeig del rei 10 d'Esporles, restaurant Esbrollador. Voyage, voyage. Pensar en viajar és pensar en viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A. Som en Manu Blanco i vos espera tots a la gran trobada de Ràdio Murta. Dissabte 20 de juny a la una del migdia, vin i comprat del Gaire. Boníssim menú d'arròs brut i porcella, beguda i postre. Si fas via a comprar la teva reserva, només 40 euros. I si vens vestit de blanc, regal segur. Per ballar la millor música de Ràdio Murta en DJ Peter. Ses veus d'en Joan Nadal.
1: Siempre me ha gustado la música.
0: Maria Zanoguera i Riaies a les totes amb Madó Pareta. Moltes sorpreses i un sorteig d'un viatge per dues persones amb Balcon Viajes. Tickets a la venta a qualsevol oficina de Con Viajes, Hipódromo Son Pardo, Restaurants Ses Torres i Vinicomprat.
1: Pero me vuelve loco.
0: Places limitades, la gran festa de Ràdio Murta, amb ses càmeres de Canal 4 Televisió.
1: ¿Dónde yo voy?
0: Col·laboren
2: Pimem, Kairos, Colonia, Group Way, Nou Espectacles, Gaspar Bou, Martí Serra, Transportes Maraneu, Reciclajes Pérez i Compro Oro Plaza Progreso.
1: Aguanta.
0: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams. Està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinam i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Hola, som en Carlos i en Damià de Casa Russa. Volem enviar una ferrada molt forta a tota la gent que escolta Ràdio Murta, al nostre amic Manu Blanco, i bueno, esperem que us agradi.

Aquests són els nostres consells. Ser millor a que vostre. Si voleu plantar les llavors a que vostre i voleu accelerar el procés de germinació, abans d'introduir les llavors dins la terra, deixeu-les en remull amb aigua calenta i col·loqueu-lo prop d'un radiador. La calor que desprèn les ajudarà a treure arrels de manera més ràpida i natural.

Coneguem les nostres dites i refranys. En Tomeu veu el gep de l'altre i no veu el seu. És quan deim de no veure els nostres propis defectes.

Amics i amigues de Ràdio Murta, sóc en Pedro, cantant de ses bobotes, i vos volem desitjar que passeu un dia superfantàstic. I si és amb música feta a Mallorca, millor que millor. Nosaltres vos recomanem el nostre darrer disc, que se diu Bipolar. Au, idò, que passeu un bon dia. Besades a tots!

Aquests són els nostres consells. Tallar cebes sense plorar. Tallar les cebes i no plorar no serà problema si les fiqueu durant uns 10 minuts en el congelador, dins d'una bossa de plàstic, abans de tallar-les.

Coneguem les nostres dites i refranys. L'amo fa el mosso i el mosso fa l'amo. Si se sap manar, és més fàcil obeir i viceversa.

Aquests són els nostres consells. Fer feina amb suro. Si aneu a fer qualque feina al làminer de suro, podeu aconseguir un resultat més professional si seguiu aquest consell. Se tracta de banyar amb aigua freda la fulleta en la que aneu a tallar. D'aquesta manera, el resultat d'estall serà perfecte.

Coneguem les nostres dites i refranys. Quan es ve és vengut, et seny és perdut. Una vegada aconseguit allò que se desitja, se fan coses que abans s'havien rebutjat per injustes o per dolentes.

0: Onomato de Campos.
1: Juan, Colin Rebasa.
2: Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta